Només paraules d'amor. Paraules d'amor, senzilles i tendres, no sabien més, tenien 15 anys, no havien tingut massa temps per aprendre. Tot just despertaven del son dels infants.